0: Onda Cero.
1: Hay un lugar en el corazón de España que te invita a bajar el ritmo.
2: Bona vesprada. El curs escolar 2026-2027 comptarà en la Comunitat Valenciana amb 808.668 alumnes, la qual cosa suposa un descens respecte al curs passat. Hi haurà 83.921 docents, que representen 385 professors més. La Conselleria d'Educació ha donat a conèixer este dilluns les principals dades del curs, que començarà el dimecres 9 de setembre en infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional, i finalitzarà el 18 de juny de 2027. Sapiguen també que la secretària general del PSPE-PSOE a València i delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmat que València és el seu projecte personal i de vida i serà el centre de totes les seues polítiques si arriba a ser alcaldessa de la ciutat després de les pròximes eleccions municipals. Ho ha afirmat este matí després de presentar en la seu de socialistes la seua candidatura a les primàries per a ser la candidata socialista a l'alcaldia de València en les eleccions locals de 2027. I l'aeroport de Castelló ha aconseguit a l'agost el millor resultat mensual de la seva trajectòria, amb 52.337 passatgers, superant per primera vegada els 50.000 usuaris en un mes. A més, en 2027 reforçarà la seva connexió amb Balears, amb més vols a Palma i una nova ruta a Eivissa. I Osbeck reclama al govern un canvi de rumb en la gestió del programa de turisme social de l'Imserso i adverteix que diverses destinacions podrien plantejar-se abandonar el programa si continuen les pèrdues. La patronal hotelera denuncia així que el preu de la paga del Ministeri dels establiments està pràcticament congelada mentre l'IPC continua pujant i els costos hotelers han augmentat més d'un 30% en els últims anys.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Señores, ya está aquí. La Semana Fantástica de
5: 88.7 Onda Cero Castellón.

0: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
1: Recosan, compañía especializada en la construcción y reforma de edificios, ya sean de tipo residencial, industrial o comercial. Su gran equipo de profesionales altamente cualificados hacen posible que desde el primer instante puedan transformar sus ideas en un proyecto que se hará realidad de manera eficiente y satisfactoria. Recosan, construcción, reforma e interiorismo del futuro. Recosan.es.
2: Unes festes úniques t'estan esperant. L'Ajuntament de Burrianat convida a viure les festes de la Mare de Déu de la Misericòrdia 2026, del 4 al 13 de setembre. Bous, concerts, Remember, carpa de la festa i activitats per a tota la família. I no oblides, el 19 de setembre t'espera el gran espectacle de la Batalla de Flors. Ajuntament de Burrianat, viu les nostres festes, viu la Misericòrdia.

0: este gobierno hará realidad. Es el mayor parque que va a tener la ciudad. Solo con esta primera fase es de los mismos metros cuadrados que tiene el parque Rafa Lafena y tiene 1000 metros más que el parque del Pinar, las tres fases completas. Un parque para toda la ciudad, un parque para todo Castellón, una promesa más cumplida que este gobierno va a poner a disposición de todos los castellonenses.
1: El ayuntamiento prevé completar esta primera fase antes de junio y trasladar a los actuales huertos urbanos para poder avanzar en los trabajos. Carrasco asegura que el consistorio buscará nueva financiación europea para completar las tres fases.
2: Y al cierre obituario ha fallecido a los 77 años el cirujano taurino Gustavo Traver, que durante 37 años fue jefe de la enfermería de la Plaza de Toros de Castellón. El velatorio se celebra esta tarde desde las 5 en el Tanatorio Conejero de Burriana y el entierro tendrá lugar mañana a las 5 de la tarde en la Iglesia Mayor El Salvador de Burriana. Hasta aquí todo lo que les teníamos que contar por ahora. La información continúa en redes sociales y nuestra web. Buenas tardes.
3: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
4: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
5: Educació assegura que posarà en marxa totes les mesures d'este curs escolar, encara que siga sense acord amb els sindicats. Bona vesprada. Ho ha dit la consellera este matí en la presentació del nou curs que comença este dimecres i que començarà amb més de 800.000 alumnes en la nostra comunitat. És el tema de portada que ampliem junt a altres notícies. Ho fem fins a les 2 en punt. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem. La Conselleria d'Educació té uns objectius i els aplicarà i haja o no acord amb els sindicats. Ho ha dit avui la consellera d'Educació, Carmen Ortí, en l'habitual roda de premsa d'inici de curs. Un curs que arrenca este dimecres 9 de setembre amb 808.000 alumnes en centres públics i concertats i 83.200. Núria Moreno.
6: En les negociacions per a acabar amb la vaga docent, suspesa, recordem, però no desconvocada, conselleria i sindicats van arribar a acords, entre ells el de simplificació burocràtica, també parcials, com ara el de la pujada salarial, només amb CESIF i AMPE. Segons Ortí, que ha insistit en la seva obertura al diàleg, s'aplicarà tot el pla de millores amb o sense consens.
7: Esta consellería tiene palabra y entonces aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios que si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales se van a aplicar y se van a llevar adelante porque nuestro objetivo prioritario es que haya una educación pública de calidad.
6: A la consellera també se li ha preguntat avui pels serveis mínims de la vaga docent a la fi del curs passat, després que la Fiscalia hagi demanat al Tribunal Superior de Justícia que s'anulen en part aquests serveis mínims. Ortí ha defensat que es va optar per protegir l'alumnat.
7: Lo volveríamos a hacer porque no me parece que fuese lógico que nuestros alumnos y alumnas no hubiesen podido participar de las PAU y que todos los puestos de las universidades hubieran sido cubiertas por alumnos y alumnas de otras comunidades autónomas. Evidentemente, siempre respetando pues, las decisiones que los órganos superiores tomen.
6: El curs 2026-2027 arranca amb 28 nous centres en la comunitat i enguany s'inclou en infantil i primària la formació en emergències.
5: I avui també han tornat a classe l'alumnat de la Universitat Politècnica de València, la d'Alacant i la Jaume I de Castelló. La setmana que ve ho faran a la Universitat de València i a la Miguel Hernández d'Elx. I mentre el govern valencià busca normalitat en este inici de curs escolar, diversos centres de la província de Castelló han acordat suspendre durant el primer trimestre algunes eixides, activitats i projectes com a mesura de pressió davant la falta, diuen, d'avanços en les negociacions amb la Conselleria d'Educació. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
8: Entre les mesures està la suspensió d'excursions que requerisquen autobusos o altres servicis externs, com la limitació de programes impulsats per la Generalitat. La mesura podria retirar-se si avancen les negociacions. Adrià Serret, de la coordinadora d'Assemblees Docents.
9: S'ha posat en primer trimestre, com si diguem, per estar com vigilants a veure com avancen les negociacions. Un poc de dir, a veure, nosaltres seguim aquí en protesta i fer activitats extraescolars, etc., suposa bastantes hores extra, a vegades sortides fora d'horari, pernoctacions, cosa que encara no tenim un marc

0: jurídic, és un poc de mesura de pressió també.
1: De moment s'han sumat a aquesta iniciativa els EIBs Benadresa, Blasco Ibáñez, Soler i Godes, Cervantes, Bisbe Climent i Sebastián Elcano, però la llista anirà ampliant-se.
2: Per cert, que Compromís anuncia que obrirà un canal web per a replegar denúncies de professors que se senten perseguits per la inspecció educativa.
3: Recorden que el Consell, en la llei d'acompanyament dels pressupostos, ha introduït canvis respecte a les funcions d'eixa inspecció per a, diu el text normatiu, vetlar per la neutralitat ideològica, supervisant activitats, materials i actes escolars per a evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Això, per a Compromís, vulnera el dret a la llibertat de càtedra. Parlen de policia educativa. El portaveu d'Educació és Gerard Fullana.
4: Ens podran adreçar qualsevol persecució. Esta llei, esta reforma de llei, el que té és una cosa molt greu. El que diu és que s'ha d'obrir un expedient automàticament d'ofici, sense consultar absolutament res.
3: Nega qualsevol persecució la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, del PP.
5: La inspección educativa lo que hace es inspeccionar la educación. La inspección es un cuerpo independiente. Aquí no se va a perseguir a nadie. La libertad de cátedra está totalmente garantizada para todos los docentes, no para unos pocos.
2: I també en l'àmbit educatiu, el col·lectiu Docents en Lluita reclama explicacions públiques a la Conselleria d'Educació per les condicions en què, diuen, es desenvoluparan les oposicions de mestres de 2026 que afectaran a prop de 15.700 aspirants per a només 1.959 places. Ramon Pérez.
6: Les proves estan convocades per als dies 12 i 19 de setembre, només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Docents en Lluita denuncia, entre altres qüestions, la sobrecàrrega dels tribunals, que hauran d'atendre una mitjana de 218 aspirants, més de 5 vegades la xifra de referència de les oposicions de secundària de l'any passat.
2: Canviem d'assumpte. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, manté la seva negativa a que la comunitat acullà part de les menors migrants arribades a Ceuta i que ara han de ser distribuïdes entre les comunitats autònomes. Opina Pérez Llorca que aquesta no pot ser la solució.
7: Yo no creo que solucionar el problema sea generar un problema en otras comunidades autónomas. Eso no es solucionar un problema, eso es repartir el problema. Lo que se ha dado no es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y por lo tanto tiene que tener otro trato, ¿no?
2: I amb el nou curs polític iniciat comencen els primers moviments de cara a l'any electoral que viurem en 2027. Avui la delegada del Govern Central a la Comunitat, Pilar Bernabé, ha registrat la seva candidatura per a ser la candidata del Partit Socialista a l'Ajuntament de València.
6: Es compromet a ser l'alcaldessa de tots els barris de la capital i es marca com a principals línies la vivenda i el medi ambient.
8: Aplicar la llei de vivenda i poner en marxa un procés de renaturalització de la ciutat que necesita escuchar a los 87 barrios de esta ciudad. Yo voy a ser la alcaldesa de los 87 barrios de Valencia.
6: María Teresa Pérez, de Podem, ha anunciat també avui que es presentarà en el seu cas a la Generalitat, mentre que a la dreta el president Juanfran Pérez Llorca encara es troba pendent de ser refrendat com a candidat del PP. Ell assegura estar vivint-ho amb tranquil·litat.
2: I la pròxima protesta de les entitats socials que reclamen presó per a Carlos Mazón per la gestió de la Dana d'octubre de 2024 eixirà per primera vegada de la província de València i se celebrarà a Alacant.
6: Sí, la concentració se celebrarà el dissabte 26 de setembre, un mes abans del segon aniversari de la tragèdia i serà davant la caixa de la Casa de les Bruixes, que és la seu de la Generalitat a la capital alacantina. Una de les portaveus de les entitats convocants, Beatriu Cardona, explica el motiu d'esta decisió.
9: I es traslladem a Alacant per una raó molt senzilla, que és que l'expresident Carlos Mazón doncs, continua tenint allí una oficina, és la seva oficina com a expresident. Al Parlament Valencià fa poques aparicions, serà que estarà en la seva oficina d'Alacant i com que porta 23 mesos sense donar explicacions, doncs anirem allí a demanar-li-les.
2: I tornem a Castelló perquè l'aeroport trenca el seu sostre i supera per primera vegada els 50.000 passatgers en un sol mes, un rècord que arribarà acompanyat de noves connexions. En 2027 hi haurà més vols a Palma de Mallorca i s'estrenarà una ruta amb Eivissa-Castelló. Juanjo Tobar.
10: El vicepresident i conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha destacat que aquestes xifres consoliden el creixement de l'aeroport de Castelló i el seu paper estratègic per a la connectivitat i el desenvolupament econòmic de la província.
11: En definitiva, l'aeroport ja s'ha convertit en un motor econòmic per a la província, no només perquè ens du turistes de tot el món, sinó també pel que significa d'activitat industrial associada a la infraestructura. És una aposta decidida.
10: Fins a l'agost, l'aeroport acumula quasi 250.000 passatgers, més d'un 12% que en el mateix període de l'any passat. De cara a l'estiu de 2026, s'ampliarà la

i estiga molt present. Si la visites, vine amb temps i amb calma. Tria rutes que s'adapten a tu. Porta bon calçat i aigua. Respecta les indicacions i no isques dels camins marcats. Tot allò que portes a

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Tot a punt per a tornar a classe, part de l'estudiantat universitari ja ho ha fet avui, mentre que col·legis i instituts reprendran la rutina dimecres. Conselleria d'Educació assegura tindre-ho tot preparat i oberta al diàleg amb el professorat, que ara adverteix de la possible cancel·lació d'algunes activitats com a mesura de pressió, per exemple, les excursions amb l'alumnat. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. La Generalitat manté el seu no a acollir menors migrants de Ceuta. Als esports, la ressaca encara deixa vesprada d'ahir de protestes a Mestalla i a l'oratge calor, amb les hores en principi comptades, això sí. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Així que amb el seu treball també comencem. La Conselleria d'Educació té uns objectius i els aplicarà i hi haja acord amb els sindicats o no. Ho ha dit avui així la consellera Carmen Ortí a l'habitual roda de premsa d'inici de curs, un curs que arrenca este mateix dimecres, el 9 de setembre, i ho farà amb més de 800.000 alumnes a centres públics i concertats de tota la Comunitat Valenciana i 83.000 docents. Núria Moreno.
2: En les negociacions per acabar amb la vaga docent, suspesa, recordem, però no desconvocada, Conselleria i sindicats van arribar a alguns acords, entre ells el de simplificació burocràtica i alguns parcials, com ara el de la pujada salarial, només amb CESIF i AMPE. Segons Ortí, que ha insistit en la seva obertura al diàleg, s'aplicarà el pla de millores amb o sense consens.
3: Esta conselleria tiene palabra y entonces aplica los acuerdos que han sido firmados con las organizaciones sindicales, pero también tiene objetivos propios que si no hay manera de acordarlos con las organizaciones sindicales se van a aplicar y se van a llevar adelante porque nuestro objetivo prioritario es que haya una educación pública de calidad.
2: A la consellera també se li ha preguntat avui pels serveis mínims de la vaga docent a la fi del curs passat, després que la Fiscalia hagi demanat al Tribunal Superior de Justícia que s'anulen en part aquests serveis mínims. Ortí ha defensat que es va optar per protegir l'alumnat.
3: Lo volveríamos a hacer porque no me parece que fuese lógico que nuestros alumnos y alumnas

0: no hay ayudas suficientes con todo el tema de la vivienda para los estudiantes, para la movilidad, todo el tema de transporte, ¿no? Y que muchas veces ves rebajadas tus posibilidades de estudio simplemente por el origen y las posibilidades económicas de tu familia.
1: I una pregunta més que volia fer-te, Mario, ara que estem començant any electoral, la polarització ideològica ha arribat a les aules. Diries que està l'alumnat universitari polaritzat també?
0: Sí, totalmente. Yo creo que es algo que no podemos obviar ni hacer de menos, ¿no? Toda esa polarización que estamos viendo en el conjunto de la sociedad, que vemos que defender una educación pública y de calidad pueda suponer un problema para algunos, ¿no? Hasta el punto de, fíjate, ¿no? Pues hablamos de que han llegado más de 8.000 euros en multas a los profesores que han estado en la huelga el curso pasado. A nosotros nos ha entrado rompiendo una cerradura un regidor de Vox del Ayuntamiento de Valencia, que no creemos que sea ninguna casualidad después de lo que decía, ¿no? De la huelga indefinida, y que si todo eso lo quieren poner en cuestión, pues tenemos que defenderlo y luchar por ello aún con más rabia, ¿no? Y es sobre todo lo que tenemos que tener en mente cuando hablamos de polarización y cuando hablamos de todo este curso en el que la única garantía pues es únicamente, depende de nosotros, ¿no? Ya no solo en las urnas, sino también a pie de calle cuando salimos a las manifestaciones, a las huelgas estudiantiles y a cualquier otra movilización.
1: Mario Tercero és el coordinador del Sindicat d'Estudiants del País Valencià. Gràcies, Mario, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Gràcies a tu.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
1: A punt d'arribar a les 7:30 de la vesprada, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, manté la seua negativa a que la comunitat acull part dels menors migrants arribades a Ceuta i que ara, recordem, han de ser distribuïdes entre les comunitats autònomes. Opina Pérez Llorca que esta no pot ser de solució.
3: Yo no creo que solucionar el problema sea generar un problema en otras comunidades autónomas. Eso no es solucionar un problema, eso es repartir el problema. Lo que se ha dado no es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y por lo tanto tiene que tener otro trato, ¿no?
1: Avui ha quedat convocada la manifestació Mazón a la presó corresponent a este mes de setembre, que serà el dissabte 26 i que per primera vegada serà fora de València i de la seua àrea metropolitana. L'organització traslladarà la protesta fins a Alacant. Serà davant la Casa de les Bruixes, a Doctor Gadea, que és la seu de la Generalitat allí. Beatriu Cardona, que és una de les portaveus, explica el motiu d'esta decisió.
4: I ens traslladem a Alacant per una raó molt senzilla, que és que l'expresident Carlos Mazón doncs, continua tenint allí una oficina, és la seva oficina com a expresident. Al Parlament Valencià fa poques aparicions, serà que estarà en la seva oficina d'Alacant i com que porta 23 mesos sense donar explicacions, doncs anirem allí a demanar-li-les.
1: El sindicat UGT ha denunciat davant la Inspecció de Treball que el Consorci Provincial de Bombers de València està incomplint l'acord sobre mínims de plantilla que ha entrat en vigor enguany. La formació critica que s'està retallant la capacitat de resposta davant emergències dels professionals que conformen aquest Consorci de Bombers. Helios Martín n'és el delegat d'UGT.
5: Se acordó que se incrementarían dos bomberos más por parque principal. El 15 de agosto fue cuando incrementaron estos dos bomberos en algunos de los parques. Se han dejado dos fuera, que uno de ellos es el parque de Torrente, que es que encima es el parque que más servicios tiene. Ahora han tomado la decisión que este incremento de personal atienda la campaña forestal, por lo que en los meses del año que más faena tenemos, seguiremos dando una respuesta de hace 40 años.
1: Obrim ara pàgina econòmica perquè la Unió Llauradora adverteix que la caiguda del preu de l'oli amenaça la rendibilitat de l'olivar valencià abans fins i tot de començar la recol·lecció. L'Organització Agrària Valenciana reclama així major control de les importacions i transparència al mercat. Enric Simó, a qui sentim, és el responsable del sector de l'oli de la Unió Llauradora.
6: No entenem que sense tindre ja foros definitius se produïsca eixa baixada. Si a tot això li sumem les importacions i l'encariment del gasoll i els insumos, a més de la incertidumbre en com quedarà la nova PAC, ens trobem en un panorama de preus per davall de rentabilitat. Per tant, defendre l'oli d'oliva no és només promocionar la seva qualitat, també és garantir el preu recebut pel productor.
1: També de la crònica econòmica, la patronal hotelera valenciana Osbec insisteix a reclamar una vegada més al govern central.

0: central un canvi de rumb en la gestió del programa de turisme Inserso i advertís que diverses destinacions del nostre territori podrien plantejar-se directament abandonar el programa si continuen les pèrdues actuals que denuncia Osbec. La seva directora executiva és Maite García.
1: Según nuestros cálculos, necesitamos al menos 35 euros más IVA por persona y día para no operar a pérdidas, frente a una oferta que ronda entre los 26 y los 30 euros. Destinos como Guardamar, Torrevieja, Peñíscola, Calpe o Gandía podrían notar un auténtico efecto desierto si algunos hoteles deciden no renovar su participación. En todos los destinos cada vez son menos los hoteles interesados en participar.
0: I l'aeroport de Castelló ha trencat el seu sostre, supera per primera vegada els 50.000 passatgers en un sol mes, Juanjo Tovar.
2: El vicepresident i conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, ha destacat que aquestes xifres consoliden el creixement de l'aeroport de Castelló i el seu paper estratègic per a la connectivitat i el desenvolupament econòmic de la província.
3: En definitiva, l'aeroport ja s'ha convertit en un motor econòmic de la província, no només perquè ens du turistes de tot el món, sinó també pel que significa d'activitat industrial associada a la infraestructura. És una aposta decidida.
2: Fins a l'agost, l'aeroport acumula quasi 250.000 passatgers, més d'un 12% que en el mateix període de l'any passat. De cara a l'estiu de 2026, s'ampliarà la ruta a Mallorca i s'iniciarà una nova Eivissa.
0: Isocorp ha viscut avui dilluns la primera entrada de bous i de cavalls d'enguany. Crònica esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: I en portada, la derrota, per dir-ho suaument, l'enèsima derrota del València este cap de setmana.
4: Sí, i el futur de Carlos Corberán, que ja no està tan clar després de la contundent derrota d'ahir davant el FC Barcelona. El València li planteja els tres pròxims partits, el de divendres que ve davant el Sevilla, el de dimarts següent davant de l'Alavés i el posterior davant de la Reial Societat, com una espècie d'ultimàtum. Veurem què passa amb el futur de Carlos Corberán. Pel que fa a l'esportiu, com està Diacabí? Víctor Llu, bona vesprada.
5: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs estem pendents de les proves, l'han fet en el dia d'avui i demà les van a completar, però en principi podria tindre una lesió muscular important al adductor que li tindria apartat dels terrenys del xoc al voltant de 4 o 5 setmanes.
4: Gràcies, Víctor. Mentre el Villarreal ja està a Dortmund, on demà començarà la Lliga de Campions. Víctor Fran, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. L'expedició del Villarreal ha aterrat ja en Dortmund, on en els propers minuts començarà la roda de premsa prèvia al partit del tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez. La expedició grogueta que ha viatjat amb les baixes de Juan Foyth i de Carlos Romero, principal absències en el conjunt groguer de cara al partit. Demà en el Signal i Duna Park, on el Villarreal tractarà de netejar la imatge d'aquest mal inici de temporada en Lliga.
4: Gràcies, Víctor. I avui tenim futbol perquè l'Elx juga davant la Reial Societat. Felipe Canas, bona vesprada.
7: Buenas tardes. A las 9:30 en el Martínez Valero, el Elche cierra la cuarta jornada contra la Real Sociedad en busca de su primera victoria del curso, con la única baja de Yago de Santiago y en un partido muy especial para el Martínez Valero porque mañana va a cumplir 50 años desde su inauguración. Así que el club ilicitano ha preparado una serie de acciones que se van a llevar a cabo en los prolegómenos del encuentro ante el cuadro Churiurdin.
4: Gracias, Felipe. Y l'Hércules no acaba de arrancar. David Esteve, buena esprada.
8: Buena esperada, preocupación en el Hércules después de haber arrancado de forma pésima la temporada. Dos derrotas consecutivas, los dos partidos como local. Perdió la primera jornada frente al Real Murcia y ayer 0-2 ante el Atlético madrileño. Primeros cánticos y protestas de la afición del Hércules, que no ha tenido paciencia en este proyecto de Beto Compán, que deja al conjunto alicantino de forma momentánea en la última posición.
4: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món d'esport, Ramon, pendents del futur de Carlos Corberán al València.
0: Efectivament, i d'aquest partit també de l'Elx contra la Reial Societat. Gràcies, Edu, i fins demà.
4: Adeu, Ramon.
0: 40 graus de màxima, 40 avui a Xàtiva, a Ontinyent i a Albaida. Avui dilluns i demà dimarts seran jornades caloroses de ple estiu a tot el territori, sense excepció, encara que els models coincideixen a apuntar que a partir de dimecres viurem una destacada baixada de les temperatures. Els termòmetres podrien baixar de sobte fins a 10 graus, encara que fins aleshores, fins dimecres, la calor resisteix i continuarà resistint, com dèiem, fins dimecres. Així està la Comunitat Valenciana a 7 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb Marta García ayer i amb tot el seu equip, així a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
9: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
10: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
11: Claro, visto así.
10: Onda Cero, tu radio.
12: Onda Cero, Castellón.
13: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
14: ¿Recuerdas cuando la vuelta al cole era solo lápices y cuadernos? Los tiempos han cambiado. Prepara la vuelta al cole con la tecnología más avanzada en Cashman y electrodomésticos. Y haz tus compras cómodamente a plazos hasta 12 meses sin intereses. Y recuerda que si vives en la provincia de Castellón, Cashman y te ofrece transporte gratuito. Cashman y electrodomésticos en la ciudad del transporte y también en cashmany.es. Un passat que ens guia, un present que ens uneix i un futur que escriurem junts. Castelló celebra el 775 aniversari de la ciutat i ho fa en gran. La programació inclou l'extraordinària exposició del privilegi de trasllat original. El document, signat pel rei Jaume I en 1251, es podrà visitar al Menador del 8 de setembre al 8 de novembre. Tampoc faltaran les visites històriques teatralitzades, la pólvora i els concerts, les activitats obertes a tota la família o la gala dels Premis Ciutat de Castelló. Feliç 775 aniversari, Castelló. Ajuntament de Castelló. Tota la info a castelló.es.
12: Onda Cero, Castellón. 88.7.

0: brújula del Radio Estadio con Sergi López.
1: Què tal? Bona vesprada. Siguem benvinguts a este espai que ens porta fins a les 9 de la nit per a repassar tota l'actualitat de l'esport a la Comunitat Valenciana amb la ressaca del que va succeir ahir a l'estadi de Mestalla, que a més ens deixa un lesionat, pendents del partit que juga l'Elche en poc més de 30 minuts i també del desplaçament del Villarreal per al seu debut en la Champions. De fet, la primera parada anem a fer-la amb els companys de Castelló perquè el Villarreal ja ha encetat el seu viatge per al debut en la Champions. Víctor Frank, bona vesprada.
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Ja tenim el Villarreal a Dortmund preparat per a l'inici demà de Lliga de Campions, el debut d'aquesta temporada en competició europea del conjunt groguet, que per primera vegada en la seva història repetirà dues campanyes consecutives en la millor competició continental. I, evidentment, no arriba en bon moment aquest Villarreal, després d'un pèssim inici de Lliga, únicament dos punts en aquest inici de temporada i després de les males, per no dir pèssimes, sensacions que l'equip va deixar per moments aquest passat cap de setmana davant del Deportivo de la Coruña. En el dia que pareixia marcat en roig en el calendari per tal de trencar la mala ratxa, de començar ja amb una victòria la era de Íñigo Pérez, i en un partit on el Villarreal a falta de 15 minuts tenia pràcticament guanyat, va veure com jugades absolutament desastroses feien que tot se n'anara per terra i que volaren de nou els punts de l'estadi de la Ceràmica. Anem a veure com afecta això per a demà. De moment, baixes significatives en la defensa per al conjunt groguet, que no va poder comptar amb Juan Foyth i Carlos Romero, que ja se van perdre el partit a què es passa cap de setmana, i a l'espera de que se confirme amb possibles 11 també canvis en el 11 titular. Tot fa indicar que Luis Junior, que està signant un catastròfic inici de temporada baix dels pals en el Villarreal Club de Futbol, deixarà el seu lloc al veterà porter hongarès Peter Gulácsi, amb experiència en la Bundesliga, que ha jugat moltes vegades davant del Borussia de Dortmund i que arriba per tal de donar experiència i veterania, que vist lo vist li fa falta al conjunt groguet. Això en el Villarreal, la bona notícia, la cara de la moneda en el futbol provincial, la signa una vegada més el Club Deportivo Castellón. Ahir va guanyar davant de l'Albacete, ho va fer per 2-0. De nou, molt bon partit per part dels homes de Pablo Hernández, que estan demostrant en paraules i damunt del terreny de joc el que van dir a l'inici de temporada, que volien lluitar per l'ascens i volien estar de nou una campanya més entre els millors de la categoria. Ahir ho van demostrar, 3 punts que donen de moment el lideratge en solitari de la segona divisió a este Club Deportivo Castellón.
1: Gràcies, Víctor. I en el València, a banda del que va succeir ahir, tenim un lesionat. Víctor Lluch, bona vesprada.
3: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Con un València que perdia ahir davant del Futbol Club Barcelona per 0-5, en un partit lamentable de l'equip valencianista que le deixà cuer en la classificació únicament en un punt. Un partit en el que Kialdín va estar a la jotxa i va patir les protestes de l'estadi de

0: El Buen Vending te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
1: ganamos todos.
0: Ganamos todos.
2: Fins així l'actualitat esportiva en la comunitat valenciana. Es queden amb la brújula amb Marta García. Ayer, més esports a partir de les 11:30 en el Radio Estadio Noche amb Edu Pidal en esta sintonia. Tornem demà. Continuen escoltant la ràdio. Seguim.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.